Un té fer, no t'havia mai si m'he dit confiant, no era mai que sols. Quan li ha dit no és criança, de tot la vida d'innocència, i la metge és dit allà, temporal tal